Tranquilo, aquí en Tilda, perfecto. Tango India, Lima, Delta Alfa, Tango de Bastí, Tango de Pacto, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de Bastí, Tango de B